0: Per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden? Tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: En el corazón de Sátiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional sativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Sátiva, Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
2: Et sona la marca Ser Empresarios?
3: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
2: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
3: I què cal fer per apuntar-se?
2: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren. Ràdio Xàtiva, Cadena Ser, 94.6 FM.

0: Invisalign hasta las prótesis digitales CEREC en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Sátiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
1: No es lo mismo un camión usado que un man top use. No es lo mismo comprar que comprar con confianza. En Valsur Truck, en Palma de Gandía, todos nuestros camiones están revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata. MAN Top Use en Valsur Truck. Si es usado, que sea top.
2: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
3: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
2: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
3: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
2: O sea, que no es un regalo.
3: Es una publicidad que dura todo el año.
4: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchant. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchant.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
5: Et sona la marca Ser Empresarios?
6: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
5: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
6: I què cal fer per apuntar-se?
5: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
7: Radio Xàtiva, Cadena Ser, 94.6 FM.
8: El meollo de hoy por hoy con Aymar Bretos.

La veritat que em va al pèl, mai millor dit, bueno, a mi no, esta sintonia, esta música, esta versió de Love of Lesbian, d'eixe èxit del Jaume Sisa, que es deia Qualsevol nit pot sortir el sol. Senyor Charlotte, senyor Bélix. Em ve de perles per dues coses. La primera, perquè doncs dona la benvinguda a tots vostès. Benvinguts, benvingudes, passeu, passeu a esta hora i 40 minuts de ràdio fins a les 2 de la vesprada. I la segona, perquè avui anem a parlar, anem a obrir el programa amb un xativí, amb un cineasta, director d'un curtmetratge que es diu La noche del mediodía, en la que la nit i el sol, o el no sol, són protagonistes.

Amb 30 graus ara mateix en el centre de la ciutat de Xàtiva, el saludem. Què tal? Bon dia. 30 graus, informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en el Vereda Jaume I de Xàtiva. I amb esta música, i amb esta anacronia, i amb este símil, i amb esta metàfora del sol. La noche del mediodía és un curtmetratge d'humor surrealista, descriuen els nostres companys del diari de Teruel, dirigit pel Xàtiví Sergi Llàcer. I diran, i per què m'estàs contant això? Bé, perquè este 17

0: vingut a pelo, o sigui, és que jo dic, música, i quina música li posa, perquè, vinga, anem per parts. Sergi, en primer lloc, i abans de parlar de tu i dels premis i de tot allò, què és esta noche del mediodía? Fes-nos una bona sinopsi, un bon tràiler, va.
1: Bueno, pues tot comença amb el meu company de pis, que és Sancho, el coguionista, també és un dels actors, és el que interpreta al científic.
0: Hòstia,
1: i... Sí. Pues és que som companys de pis, però també artísticament parlant, nosaltres els dos fem comèdia, escrivim junts, fem moltes coses, no? Mm. Aleshores, jo em vaig enterar aquest any de la convocatòria del concurs del Desafío Buñuel, que vols que fique en antecedents?
0: Sí, clar.
1: El Desafío Buñuel és un concurs que ja porta 9 edicions, es fa a Teruel en homenatge al cineasta Luis Buñuel. I té una característica que és que en les bases tens que poder gravar i editar el curt en 48 hores. És a dir, tu envies... Sí. I ese curt s'ha gravat i s'ha editat en 48 hores. Nosaltres vam enviar el guió, hi ha una primera fase de selecció amb els guions, i una vegada seleccionen ja vas allí i en 48 hores tens que gravar-lo i editar-lo. Per això també t'he dit que la versió que has vist tu és un muntatge provisional, és una cosa que hem fet a pressa i corregents, però encara té marge de millora i anem a millorar-lo un poc per a després moure-lo per festivals.
0: Bueno, anem a fer una pausa. Sí, i això és 48 hores... en aquestes 48 hores, com es mobilitza tota la gent, tots els recursos que apareixen al curtmetratge i després el muntatge? Vull dir, són 48 hores sense dormir, Sergi, imagina.
1: Sí, la segona nit va ser, bueno, reconec que vaig beure dos begudes energètiques, me les vaig guardar una a les 3 del matí i una a les 5 i aquesta nit no se va dormir, clar que no, és evident. Però sí, no, a veure, ja que cal dir que l'organització te dona molts mèrits. Per exemple, l'equip de càmera i àudio te'l proporciona a l'organització i també a nivell de gestions te permeten aconseguir els permisos per a poder gravar en determinades zones i te facilita molts actors i figurants de locals d'allí, de la ciutat de Teruel.
0: Però tot i això són 2 dies per a crear un curtmetratge, Sergi, de 10 minuts. És que el curtmetratge són 10 minuts, que no són 30 segons ni 2 minuts, que podrien... No sé si teníeu un mínim de temps, però els curtmetratges sabem que poden ser especialment curts. Vosaltres heu decidit que foren 10 minuts i amb una història i amb una narrativa i amb uns guions, fins i tot amb xiquets, que els xiquets es van tindre que ensenyar el paper, tot això en 48 hores.
1: Sí. Bueno, cal dir que el límit màxim dels curts eren de 10 minuts, però podríem haver-lo fet de 5,
0: claro.
1: i llevar-nos problemes, però com som un poc masoques, pues vam decidir fer-lo de 10 minuts i ja està.
0: Jo quan vaig estudiar audiovisual sempre em van dir i quan tingues que fer una pel·lícula, cosa que no he fet mai ni faré, que mai treballes en xiquets ni en mascotes. Bueno, en mascotes no, però vosaltres fins i tot, insistís, teniu xiquets, teniu veïns reals no sé, figurats, vull dir, però amb guions i amb una història. Una història que sí que et demana, Sergi, tot i que siga així a grans trets, que ens la contes, va.
1: La premissa seria: què és el que passaria si un dia a les 7 del matí, 8, 9, 10 en Teruel no eix el sol? Què és el que passa? S'està fent el dia, s'està acostant el migdia i no eix el sol. I tot segueix normal, veus la lluna ahí, no està passant res estrany en l'atmosfera, ningú terratrèmol ni res, però de repente, per què no està aixint el sol? Bueno, els veïns tindran que reunir-se i buscar explicacions. Un poquet, això és la premissa. Un fenomen impossible d'explicar i com un grup de gent intenta resoldre'l. Ahir tinc que admetre que la inspiració és l'Àngel Exterminador de Luis Buñuel, que era el curt de referència, era la pel·lícula de referència que teníem que utilitzar per escriure els guions per a aquesta edició del concurs.
0: I això vos ho van dir abans, no? Vull dir, l'escriptura no es pot fer en 48 hores.
1: No, de fet, se van presentar crec que més de 40 guions i el nostre va ser un dels pocs seleccionats, sí.
0: I ara és el gran guanyador d'eixa nit. Eixa història, que com bé diu Sergi, doncs afortunadament nosaltres, els periodistes, òbviament, per a poder fer entrevistes hem de veure les coses, perquè si no, no tindria sentit estar parlant d'una cosa. Jo l'he vist fa un ratet, Sergi, te deu confessar, i m'ha aparegut una crítica meravellosa i molt irònica, amb molta sorna de i fins i tot te diria de part de la situació actual, amb la política, amb la ciència contra el negacionisme, amb la fe o la no fe, amb aquesta frase que estem farts d'escoltar a uns i altres de estamos en el lado correcto de la història o no, o sigui, així n'hi ha un treball també de crítica.

0: i de sàtira molt, molt potent.
1: Sí, bueno, moltes gràcies. Nosaltres, bueno, a l'hora d'escriure, no sé quant conscients som de lo que estem fent moltes vegades. També és de veres que és una versió 8 de guió, vinc a dir-te que de la primera a l'última han anat canviant i han anat afinant punts, però sí, estem molt contents amb el resultat.
0: Versió 1/ guión,
1: claro,
0: ok.
1: Claro.
0: Bueno,
1: claro.
0: I ara què? Perquè, clar, ara ho has dit, teniu estos premis, teniu estos guardons, el vostre nom ja ressona per este festival de Teruel, però el que voleu és continuar creixent en este sentit. Imagine que polir una miqueta el curtmetratge i fer-ho, bueno, fer-ho amb el temps que correspon, no amb 48 hores, no? Imagine, i començar a moure-lo per ahir, no?
1: Sí, sí, nosaltres vam ser previsors també a l'hora de gravar el curt. Vam fer una bona preproducció, encara que es tenia que gravar tot en 48 hores. Sí que teníem els plans de rodatge i l'equip ja molt, molt tancat. Mm. I ara el que anem a fer és una edició pulint alguns aspectes de so, alguns talls, deixant que respiri un poquet més al final. Mm. I el que anem a fer és intentar fer un bon pla de distribució i moure'l per tots els festivals possibles. Nosaltres vam treballar en contractes, ho vam fer tot legal, així que també anem a registrar el curt en l'IKA per a que siga un curt, diguem, nacionalitzat oficialment, no és un curt que hem gravat amb uns amics, i a veure quines alegries ens té que deparar. Per lo pronto, tinc que dir-te que amb el Premi del Públic, este curt ja guanya la emissió en Televisió d'Aragó.
0: Vamos.
1: Així que estarem per ahí, i després, gràcies al Premi la millor pel·lícula del jurat, que per cert, en el jurat estava Rosalén, bueno, el jurat era una meravella,
0: wow.
1: Sí. Però que gràcies al premi de millor pel·lícula del jurat anem a poder gravar un altre curt en el concurs de Desafío Buñuel, però n'hi ha un que és en Teruel i un altre que és en Mèxic. O sigui que l'any que ve ens anem a Mèxic a gravar un altre curt.
0: Que passada! Bueno, te telefonarem quan estigues allà, no tingues... No, bueno, si són 48 hores, no, perquè tindràs el temps justet, però...
1: Sí, quan acabem, ho antes.
0: Sergi, i ara la pregunta que estaran fent-se els nostres oients. Vale, molt bé. El capullo de Jordi ha vist el curtmetratge, vosaltres òbviament també perquè l'heu fet, però i nosaltres, la resta d'oients, la resta de mortals, quan i on podran veure este curt, o encara com va per festivals no es pot publicar?
1: Clar, moltes vegades els festivals tenen en les bases exigències, com per exemple certa exclusivitat, així que primer tinguem que fer el plan de distribució i després d'això veure on podem posar-lo. De fet, jo sóc el productor oficial d'este curt, així que la propietat intel·lectual del resultat serà meua. En el moment en el qual deixe d'estar en festivals, ja veuré si a mi m'agradaria poder contactar a Filmin, si no, pues ho muntaré a lo millor a Vimeo o a YouTube, però ho ficaré de manera que es puga veure i es puga accedir fàcilment.
0: Perquè això de fer una projecció, per exemple, en el teu poble, tampoc estaria mal.
1: Home, això no estaria gens malament. Sí, podem parlar, des de luego. A mi m'encantaria.
0: Bueno, doncs, que prenguen nota qui l'hagi de prendre per a poder, per què no, més endavant, poder disfrutar d'esta noche del mediodia de Sergi Llàcer i tot el seu equip. Sergi, des de Xàtiva t'allibera ja, que sé que estàs molt, molt enfeinat. Et donem les gràcies per estar en este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. L'enhorabona també de nou per descomptat, i no és una amenaça, és una realitat. Et seguirem la pista perquè la cosa pinta molt bé. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, Jordi, una abraçada.
0: Adeu.
1: Adeu.
2: I l'empara Adriu, sí, i Mortadelo i Filemon.
0: Després se m'oblida preguntar-li si té alguna cosa més pendent que puguem veure d'ell pròximament. Cachis. Bueno, ho he fet a posta, però te parlo un altre dia. Comencem parlant de cinema, però tenim moltes coses. Tenim política local, tenim microteatre, tenim exposicions, tenim art. Des d'ara i fins a les 2, així en el Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Benvinguts, passeu, passeu.

0: sea com ho és dimecres, també... Bueno, i dijous i divendres també, i tots els dies n'he que parlar València, i sobretot, per a la gent que li interessa o... Bueno, per a la gent que li interessa, per part ja professional de presentar-se a oposicions i totes aquestes coses que tan puntuen, o simplement per tindre un certificat que diga vostè, senyor, vostè, senyora, parla valencià en este nivell, doncs l'Ajuntament de Xàtiva, concretament la Casa de la Joventut, ha obert les inscripcions per als nous cursos de preparació dels dos nivells, el C1 i el C2. Això és el que abans era el mitjà i el superior, per a que la gent es faci més o menys una idea. Els cursos es desenvolupen des del 7 de setembre i fins al 10 d'octubre. Lena Baraza, regidora de Joventut, com estàs?
1: Molt bé, bon dia a totes i a tots.
0: Parlem valencià dimecres, dijous i tots els dies.
1: Tots els dies.
0: Bueno, ho he dit bé, el C1, el C2, el mitjà, el superior...
1: Ho has dit perfecte i, a més, m'encanta la introducció que has fet, que és, són cursos, al final, per a aprovar un examen, per a obtindre un certificat. Entenem que les persones que s'apunten a aquests cursos refresquen el valencià i al mateix temps, diguem, assagen... el com fer la prova i aprovar l'examen. És veritat que si la intenció és, diguem, aprendre valencià des de la base, no és un curs per a ells i per a elles, i aleshores haurien de dirigir-se, per exemple, a l'Escola de Persones Adultes, que també fa cursos de valencià.
0: Com són aquests cursos que vosaltres oferiu des de la Casa de la Joventut?
1: Aquests cursos són cursos que permet refrescar a les persones que joves que han cursat valencià a l'institut, a l'escola, i que efectivament necessiten esta certificació per a preparar-se, com molt bé has dit tu, per a presentar-se, com molt bé has dit tu, a oposicions, i per això n'hi ha una persona, diguem, que és la que t'ensenya a aprovar l'examen.
0: No només això, sinó és que està bé això que dius, perquè per al tema de les opos fa falta, i per al tema de... però escolta'm, també n'hi ha gent que vol tindre el títol per tindre'l, perquè sabem que ara mateixa, joder, desafortunadament tu i jo hem estudiat en valencià, molta gent, abans no era aixina, no? Ho sabem, i acabem l'institut o acabem el batxiller i tal, i no tenim el títol com a tal, després se'ns va passant, i no, jo recomano, no sé si coincidis en això, que quan més pront tinguem el títol, millor.
1: Exacte, perquè cada vegada costa més refrescar. Així és que sí, i jo crec que és molt important, perquè al final tindre un títol mai va ser negatiu, sempre te pot vindre bé, i jo crec que per a qualsevol qüestió de l'administració o inclús d'estar en una empresa privada o el que siga, però cara al públic jo crec que serà positiu anar en la certificació de valencià.
0: De quan a quan és el curset, horaris, inscripcions, i parlar de gent jove també és inevitablement parlar de pasta o de falta de pasta, com ho tenim això?
1: Sí, és del 7 de setembre fins al 10 d'octubre, les inscripcions estan ja obertes, vos puc dir que per al C1 hi ha 10 persones inscrites, el màxim és 15, però a més cal recordar que sempre tenen prioritat els menors de 30, i per al C2 sí que hi ha menys inscripcions, estem al voltant de 5, i res, el preu és 60 euros en carnet jove i 70 euros sense carnet jove.
0: Jo vaig a dir una cosa, perdó, ara acabes de dir això. Com la gent, no sé per què, es fia molt de mi, jo recomano treure's el C2. Sincerament, perquè no n'hi ha tanta diferència entre el C1 i el C2. Si tu parles valencià, s'has estudiat valencià, no vas a tindre absolutament cap problema en traure't el C2, el que abans era el superior, i a més de que et puntua més, sempre n'hi ha menys demanda, tant als cursos com després als exàmens. Si vol vostè, si vols tu, me fas cas. Si no, no me'n facis. Però jo és el que... Jo vaig fer el mitjà, vaig suspendre. Vaig fer el superior, vaig aprovar la primera.
1: Ja. Sí, hi ha gent que se presenta els dos a la vegada, perquè és veritat que per el que siga pots tindre un mal dia el dia del mitjà, no? I després que...
0: El dia després de la graduació. Que es queda damunt tenen una gràcia de l'ABL per a posar els exàmens, que bueno, en fi.
1: I després, simplement dir que el C1 és dilluns i dimecres de 5:30 a 7 i el C2 dimarts i dijous de 5 a 6:30.
0: la ABL no, la Junta Qualificadora, que si no s'enfadaran amb mi. Bé, doncs ahir estan els cursos, a més, si tenen dubtes, 96 22 7 43 42, 96 22 7 43 42, que és el telèfon de la Casa de la Joventut, o si són més vergonyosos, que pot ser que els joves no els agrada tant parlar per telèfon, joventut@aigreto, que és l'abreviació d'Ayuntamiento, -xativa.es. Ho tenen a la nostra web, ahí directament, si punxen ahí poden enviar directament el correu i tot, perquè som molt moderns, així, Laia.
1: Dir que la persona encarregada de fer el curs és una persona que té molta experiència, que ja ha fet molts cursos a la Casa de la Joventut i que, a més, agrada molt a la gent. O sigui, que animeu-se, que encara que parega difícil, en refrescar unes quantes coses, jo crec que és fàcil.
0: I que va molt bé. Amb este país de titulitis en el que vivim, va molt bé. Bueno, no només anem a parlar de coses serioses, perquè ja que estàs tu, jo dic, mira, ja que ve Laia, no, Lena, Laia també ha vingut altres vegades, però avui no, Lena, dic, vaig a preguntar-li també per altres activitats que esteu portant a terme des de la regidoria de joventut, des de la Casa de la Joventut. Una ha eixit precisament este matí en la redacció, així, quan estàvem parlant de nostres movides i nostres coses, que és el bo alquiler jove. Conta'ns una miqueta, este bo lloguer.
1: Sí, és una ajuda directa de 250 euros al mes, que pot durar fins a 24 mesos i és fins a 35 anys. I, bueno, el període de sol·licitud va començar el 24 d'agost i finalitza l'11 de setembre. Dir que se sol·licita en l'oficina Xaloc de Xàtiva, que està per allí, per Renfruis, per el passeig del ferrocarril, i dir que no és una ajuda que tu sol·licites quan vas a llogar ara, és a dir, esta ajuda te bonifica el que tu has pagat ja en l'any anterior. Que és una qüestió que jo crec que és important tindre en compte. És veritat que jo crec que seria millor que te bonificar en quan encara no has pagat, no? Perquè tu quan te fas els teus comptes, clar, has de mirar si pots o no pots. I això és gent que ja ha pagat, però bueno, és veritat que al final és l'administració ha de tindre, diguem, normes molt clares i restrictives també per les persones que s'encarreguen d'això, no? Com els secretaris interventors de les diferents administracions, i que s'han d'assegurar que es fa tot de manera legal i que ningú s'emporti els diners i que després no ho faça, no?
0: Molt interessant això que has dit. Per als que estiguin interessats o interessades en este bo lloguer jove, no vos val per ara llogar-se un piso. Vos val per a pagar el que ja teníeu.
1: Exacte.
0: Bueno, pagar el que ja teníeu. Pagar alguna part del que teníeu.
1: Sí que és veritat que això és un bo que ja fa anys que s'està portant a terme per part de la Generalitat i que es preveu que va a continuar. Però, clar, tampoc tenim la seguretat de, si ens posem a llogar un pis, que l'any que ve es pugui pagar.
0: A més, en un any electoral.
1: Però, bueno, els que han pagat estos mesos enrere el lloguer, que ha estat en un preu, ja sabem que bastant elevat en tots els llocs, que si poden aprofitar este bo, que l'aprofiten.
0: I tant que sí. I tant que sí, que per això estan. Bé, doncs, Lena, ara sí acabem amb PortAventura. Com és això?
1: La veritat és que PortAventura és un viatge que es desenvolupa des de fa anys a la Casa de la Joventut, que cada any puja o baixa la demanda i que enguany està tenint moltíssima demanda.
0: Ah, sí?
1: Sí, així és que, bueno, sols en els dies que està publicat ja n'hi ha 40 i pico inscrits, no sé si 46 o alguna cosa així. És veritat que és la prescripció, perquè nosaltres ho fem sempre tot en prescripció per a veure el nombre de persones i després ja és quan se fa el pagament, però que està acabat de traure i ja n'hi ha molta gent interessada.
0: I fins quan es pot i quantes places n'hi ha? A veure si ara ja acaba de...
1: No sabria dir-te, suposo que serà sobre 55 places, perquè al final comptem en el bus. És veritat que després, en l'hora de fer el pagament, hi ha gent que se tira enrere, però i aleshores se tira mà de la llista d'espera, però bueno, per això dic que la gent...
0: Que es donen aire.
1: Sí.
0: Que es donen aire.
1: I el preu és 125 euros per a persones adultes, 70 euros per a menors de 12 anys, i en el cas de voler tindre una habitació doble, són 140 euros per persona adulta.
0: Perquè quants dies es quedeu per allà?
1: Se va dissabte de matí, me pareix que es queda sobre les 6 del matí, per arribar allí a primera hora, se deixa tot en l'hotel, se va a PortAventura, són dos dies en PortAventura, uno en Ferrariland, i inclou el desdijuni.
0: Ah, molt bé.
1: Se va dissabte, se torna a diumenge, la veritat que prou tard. Acabem així, prou tard, però bueno, és veritat que l'endemà se tindrà una miqueta més de son, però molta satisfacció.
0: L'adrenalina encara estarà ahí a tope. Sí. Molt bé. Doncs Lena Baraza, gràcies per estar amb nosaltres així a Radio Xàtiva, a la cadena SER. Recorden, tenen totes aquestes notícies que hem parlat, tant la del Valencià com la del PortAventura com la del Boyoguer, a la nostra web, a Radio Xàtiva. Puntes. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adeu.
1: Adeu.
0: Cert, amb la música de Dani Miquel, amb este parla valencià, des d'ací, perquè sabem que ens escolta de vez en quan, una fortíssima abraçada al nostre amic que continua peleant contra aquesta maleïda malaltia que es diu càncer. Un abraçat.

0: Que está tan chula esta versión de Lead Dust, de aquel éxito del Titi, que me sabe mal fins y todo tallarla de veces. Ricard Huerta sabia d'esta versió de Lead Dust. Hola, Ricard, bon dia.
1: Bon dia, Jordi. L'havia escoltada.
0: Vale. Jo dic, a veure si estem fent un descobriment. Ricard Huerta està amb nosaltres, així, a l'Oi Poroi de Xativa i Comarques, per posar la cirereta al pastís, perquè, si no m'equivoque, avui falta just una setmana per a que s'inaugure una nova edició, jo no sé quantes en van, ara m'ho diràs tu, del Museu i Queer Art de Xàtiva, que un any més es celebrarà al Museu de Belles Arts a la Casa de l'Ensenyança de Xàtiva, des del 9 de setembre i fins al 31 de desembre. Per ara ho he dit tot bé, Ricard?
1: Quasi.
0: Ai, sempre bé. Falla
1: alguna cosa. Sí, a veure, va, no, és el que falla. Es comente, perquè... Clar, són dates un poc estranyes, s'han acabat les vacances, anem... ajustats, però la veritat és que el tracte amb l'Ajuntament de Xàtiva sempre excel·lent. Hi ha tres regidories implicades,
0: sí,
1: que són la regidoria de Cultura, també està la regidoria de Dona i Igualtat, és molt important en aquest cas, ara t'ho explicaré, i la regidoria de Polítiques Inclusives de LGTBIQ i no s'existe. Recordé ara, però vaja que el nom és...
0: Arc de Sant Martí.
1: Sí. Vale. I després està, clar, el museu. Mm-hmm. Perquè, clar, la relació amb el museu, amb Maria José Mateu, amb la gent que treballa allí... hi ha esta tercera edició que fem en Xàtiva, perquè en anteriors ocasions havia estat en llocs diferents. Ja portem 8 edicions del Museu de Queer Art i la veritat és que aquestes tres últimes, perquè està que començarà la setmana que ve, com molt bé has dit, el dia 9, que és el dimecres que ve, és la 8a edició. O sigui que ja portem molts anys reivindicant. De fet, el museari, que és on naix tot, ja té 12 anys. O sigui que ja,
0: 12, ja?
1: Ja portem molts anys treballant. I més o menys cada 2 anys fem una edició del Museari Queer Art. I aquestes últimes tres, bueno, les dues últimes, i aquesta que començarà la setmana que ve, la veritat és que per a mi una cosa a destacar és el tracte per part de l'Ajuntament, del Museu, de les regidories, de les regidores i els regidors.
0: I de la gent que va cada any, any rere any, perquè bueno, no tinc la xifra ara mateixa, però és una expo, és un espai molt visitat, eh?
1: Sí, hi ha, jo crec que dos factors interessants. Estarà obert, per lo que has dit de les dates, comença, jo t'he dit
0: el 9.
1: El 9.
0: El 9 és el que diu l'Ajuntament. Jo he dit el que a mi m'ha dit l'Ajuntament. Sí, si algú la culpa l'Ajuntament.
1: Sí, pues el 9 és el 9 és la inauguració, que és el dimecres que ve,
0: sí.
1: I s'acabarà quan passen Reis de l'any 27. Vull dir, el dia 10 de febrer, una cosa així.
0: Allò és que s'allarga, no?
1: Sí, i això que fa, que hi ha molta gent, clar, per una banda, enguanya més, això volia que quedarà molt clar, que n'hi haurà molts artistes que són o estan vinculats a Xàtiva. I això jo crec que li donarà més marge, inclús.
0: I no me'n vas a dir ningú ni ninguna?
1: Espero no deixar-me en cap, perquè a banda dels de Xàtiva hi ha també gent internacional i de molts llocs, però, per exemple, Alfred Moral i la seva filla, Elena Moral.
0: Elena, sí.
1: Sí, que està llançadíssima, l'he pogut conèixer, la veritat és que m'agrada molt el que està fent. I pues, jo no sabia que érem... el pare i la filla, pues em vaig enterar. Perquè algú m'ho va dir, però tu ho sabies? Dic, jo que sé, Moral n'hi ha uns quants en Xàtiva, no ho sabia. Fantàstic, no? Perquè són dos personatges que la veritat m'encanta el treball que fan i mira, són dos generacions, és curiós, pareix com la pel·lícula esta del Bardem, no? Dos generacions ahí dialogant. Però també hi ha Carme Jorques, que és una artista nascuda a Xàtiva, viu en Alacant, però que ha estat fa un parell d'anys, crec que va ser en una retrospectiva i ara participa també del museari. Hi ha Carmen Caldas.
0: Ui, Ricard, t'estem perdent. A veure si estàs per ahí. No sé si t'has mogut. No, estàs quiet.
1: No, no, estic quiet.
0: Vale, pues
1: igual és que al dir algun nom més perd.
0: Doncs,
1: bueno, ja.
0: Repassa, sí, que t'havien perdut. És una llestima. Ui,
1: Ricard. Està movent-se molt
0: per... Ricard, estem perdent-te. No sé què està passant. Si et pots moure i si no ho deixem així. Bueno, està sentint...
1: Ara me sentiu?
0: Sí, ara sí. Vinga, ara sí. A veure si ara la tercera va la bona. Vinga, va.
1: Immaculada Barca, que també és de Xàtiva i està movent-se molt per mi aquí com guany. Miguel Soro.
0: Home.
1: Que el teniu molt internacional i això està preparant el seu gran estudi i això serà fantàstic tindre-la allí també. Miquel Mollà, que repeteix, n'hi ha algun cas que repeteixen perquè hem volgut integrar gent que de Xàtiva que havia participat en Museari, com està la cosa molt setavents enguany, doncs Museativenca, doncs hem volgut recuperar-ne algun tant.
0: Molt bé.
1: Està Ricard Vila, que jo sempre he admirat molt el treball d'artista i m'encanta que participi en Museari. I Toni Grau, que també havia estat en alguna edició anterior. Vull dir que me'n deixa segur algun, però vaja, que n'hi haurà molta gent deixat. Maria Gossalves, sí, Maria Gossalves, que ha fet 3 peces espectaculars per a l'exposició en exclusiva. Josep Albert, l'escultor, també. L'havia dit a Josué Perales.
0: Mare meva, sí que sou gent, sí.
1: Està potent. I si me'n deixa, perquè Marc Juan Tortosa, que també ha estat l'any passat en València, va molt fer un muntatge molt espectacular i porta unes peces. Sí, me deixa gent, però vaja, que jo crec...
0: Que el gros pràcticament està, sí. I si et sembla, i això vull dir-ho en la ràdio, perquè així tot el que es diu en la ràdio tenim l'obligació i el deure de fer-ho, jo vull enguany recórrer aquesta exposició allí in situ amb tu, si pot ser, perquè doncs això, anem veient, anem compartint també amb els oients eixa exposició museari i sobretot animar a la gent a que participe. Et sembla si una vegada estigui inaugurat fem una xerradeta des d'allà, Ricard?
1: Sí, o si vols fins i tot el dia... Estarem muntant els 3 dies de la setmana que ve, dilluns, dimarts, dimecres, i ja pràcticament tot enllestit, si vols que te fas eixa visita un poc, un recorregut, perquè estaran els artistes. Clar, el més interessant d'aquestes inauguracions és que estan els artistes per explicar les seves obres.
0: També. Doncs anem a intentar que siga així i a donar-li el ressò que mereix. No que necessita, perquè necessitarà, no el necessiteu per a res, perquè sou els millors i les millors, però sí que almenys donar-li eixe puntet en antena. Ricard, gràcies per estar amb nosaltres un any més, ja en van 3, i que en siguin molts més.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ens veiem a l'Expo. Una abraçada.
1: Vinga.
0: Adéu.

Doncs això, contarem eixe museari un any més i ho farem també in situ, perquè ens encanta eixir de l'estudi i és una de les coses que portem fent i que continuarem fent així a l'Oi per Oi de Xàtiva i Comarques. 1:55. Acabem.

Anem amb la música de Naina, que va ser protagonista, ho saben, en la nit jove de la Fira de Xàtiva, aplaçada des de 2026. I amb ella els recomanem que es queden així, perquè no hi ha millor lloc per escoltar la informació, tant nacional com internacional, com local i comarcal. 2 i 17, Fèlix Lluc, amb Hora 14, Xàtiva i Comarques, 3 i 20, Ser Deportivo, 7 i 20, La Ventana. Gràcies, amb Carla Benavent, per estar ahí. Fins demà, adeu.

0: Bueno, 27, un número. Tal vez le ha dado alguno de ustedes o alguna de ustedes. Enhorabuena por tener 27 años. Enhorabuena de verdad. 27 años. 27 años militando en una liga nacional es mucho tiempo. Y merece una placa, una medalla o al menos un reconocimiento. Todos somos conscientes de lo que cuesta competir en una liga nacional, con desplazamientos por toda España. Y más si se trata de equipos de muchos componentes. Lo digo por experiencia. En tenis de mesa, tres, bueno, te puedes apañar. Pero no es nuestro caso. También es verdad que después de 27 años, tal vez uno da las cosas por sentadas. Dice, bueno, pues habrá 28, 29, 30, 31. ¿Qué importancia tiene contar años cuando siempre están? Error. Error. Porque tal como está la vida, tal como va la actualidad, tal como están las cosas, o sea, cada año es distinto. Cada año tienes que volver a empezar, pero con diferentes protagonistas, con diferentes elementos, con diferentes situaciones. Por eso vuelvo a insistir, tiene mucho mérito lo de el Club Voleibol Xàtiva. 27 años de manera consecutiva en ligas nacionales, son 12 años consecutivos del equipo masculino en la Superliga 2. El equipo femenino, que ya estuvo en Superliga 2 femenina, lleva 3 en la primera división nacional femenina. La competición oficial comenzará el sábado 12, no es el que viene, con la Copa. Y ambos equipos iniciarán las ligas el fin de semana del 3-4 de octubre. Primera intervención en nuestro programa del presi del Club Voleibol Xàtiva, Quique Mateu, colaborador habitual de esta casa. Quique Mateu, bona vesprada.
1: Hola, Félix. Bona vesprada.
0: I tu quants anys portes com a president del Club Voleibol Xàtiva?
1: Pues va pa 15, em sembla, o 12 o 15 anys. Però jugant a voleibol des de l'any 1972, o sigui, ja ens acostem a quasi 50 anys, no? Estava pensant ara el que estaves dient respecte als 27 consecutius en lligues nacionals, sí que el que tinc que dir que nosaltres en les camisetes de joc lluïm un anagrama que fica més de 50 anys, perquè recordeu que en l'època va haver una època anterior,
0: claro.
1: L'època del Tormo Barberà, que va començar pràcticament la llavor en els anys 50-60, no? del segle passat, perquè estigui ahir, no? I claro, des de l'any 2000 aproximadament, que pràcticament agarrarem nosaltres les riendes de la situació, pues ara al cap de 27 anys ho denominem pues un projecte estable que requereix d'un esforç brutal. O sea, si els nostres oients saberen lo que costa mantindre un club com el nostre en dos equips en la élite, més una muntonada de jugadors i jugadores, més equips que van a campionats d'Espanya i de més, no n'hi ha que donar res per sentat. De moment toquem madera, però estem aguantant. Ni bé ni mal, estem aguantant. I bueno, la veritat és que estem contents, perquè sí que és de veres que és un projecte estable. 27 anys, sí, en lligues nacionals.
0: Consecutives. Això és...
1: Consecutives.
0: És l'adjectiu que s'afegís a aquests 27 anys, perquè, evidentment, el Club Voleibol Xàtiva té més de 26 anys d'història i, per suposat, sí, que ha estat totes temporades en lligues nacionals. Bé, comencem una temporada més. A veure, quins serien els titulars? Hi ha gent que se n'ha anat, gent que ha renovat, molta informació en les xarxes socials respecte al Club Voleibol Xàtiva. Recentment hem tingut un campionat del món, una representant del nostre club. Quins són els principals titulars en este primer programa de la temporada?
1: Ah, jo crec que resumim molt la temporada que es presenta, la temporada 2026-2027, va ser molt il·lusionant. O sigui, va il·lusionar als participants i va il·lusionar, jo crec, a l'afició. I després, pues, bueno, és un repte perquè enguany en la Lliga de Plata Espanyola pues, canviem de grup. Va ser complicat perquè, bueno, mos ha tocat gent d'Andalusia, de la Comunitat de Madrid, de Baleares, de Catalunya, en fi, bueno, va ser una lliga molt complicada. I bueno, pues lo chulo que tinguem és que n'hi haurà molta presència de la cantera, que estem treballant en un fitxatge important en el tema masculí, perquè hem tingut un problema, aquestes coses que passen, no? Quan tens la plantilla tancada, uno de centrals, el central de referència que teníem, Lázaro Amorós, que venia del Futbol Club Barcelona, pues ha tingut una lesió greu i estarà 7 mesos apartat dels camps, no? Han tingut que correr i ja anunciarem, està a punt de tancar un fitxatge molt important que anem a fer per dotar-li d'entitat i d'envergadura i crear il·lusió en este equip, no? Que va participar en la segona lliga d'Espanya. I en el cas de les xiques, pues bueno, tinguem una xica com és Alison, que ha estat en el campionat del món, que això és una meravella que uno no s'espera, i jo crec que això és una cosa que sona molt. Sí que és de veres que l'equip de Xàtiva ha estat ahir, vam ser campions d'Espanya cadetes, l'any passat van ser 10 en el, tant en el cadete com en el juvenil, i claro, n'hi ha molts ulls davant, alguna jugadora desgraciadament, pues, i a més important, internacional, no s'han anat, però bueno, estem treballant en fitxar, és molt complicat perquè han de buscar a les persones idones per a fer un bon paper en la primera nacional, no? I jo crec que m'estès un poc, però bueno, això seria l'estabilitat, no? I per supost seguir treballant en la formació, en la cantera, que és el que ens mou, perquè és que això s'ha de fer sostenible, és el que comentàvem, no? Si no fos així, si tinguérem que pagar a tots els jugadors, seria impossible estar ahí.
0: Ja tenim clar, al millor no? Evidentment els equips de les lligues nacionals sí, també lligues autonòmiques, però encara a lo millor no pots dir quants equips tenim en guany, si més o menys que la temporada passada.
1: Sí, bàsicament rondaran els mateixos equips que la temporada passada. Jo crec que arribarem entre alevins, infantils, i de més, pues, a uns 20 equipos. O sea, és moltíssima gent, evidentment. És moltíssim de recurs humà, sobretot n'hi ha que fitxar una plantilla molt complida d'entrenadors, perquè n'hi ha molta gent que atendre, i sobretot el que nosaltres estem interessats és en donar qualitat, donar qualitat i tecnificar adequadament perquè puguen estar el màxim possible en les categories altes, no? La gent de la casa. I bueno, pues això és el projecte que any rere any tratem d'anar millorant. A voltes ens equivoquem, a voltes ens és millor del que pensàvem, a voltes no, i bueno, pues ahí estem.
0: Molt bé. Comencem ja este cap de setmana, no? No sé si tingueu algun amistós,
1: sí,
0: però competició el 12.
1: Sí, el 12. Ara comencem en la Copa Comunitat Valenciana de màxim nivell, que és una copa que només podran participar els equips que militen en categories nacionals de la Comunitat Valenciana. Es començarem el dia 12, les xiques, així en casa, contra el Sant Joan d'Alacant, un equip que està en la Lliga de Plata, en la Superliga 2. Però van haver amistosos aquesta mateixa setmana, van haver amistosos, i esta setmana ja, el dissabte, ja tinguem el primer amistós femenino contra un bon equip puntero de la Superliga 2, que és el Finestrat, que vindrà a Xàtiva el dissabte, este dissabte ja, a fer un amistós amb l'equip de l'Hora Vole Xàtiva.
0: Comencem, Quique, ja anem xerrant cada setmana, no?
1: Sí. Ara és una... El mes de setembre és una mala època per als directius. Jo sé que així n'hi ha molta gent que està clavada en els clubs i és la pitjor setmana. És el pitjor mes per qüestions de documentacions, horaris, configuració de plantes. És una cosa increïble. Però bueno, esperem que passi pront el mes de setembre i ja comencem la Lliga, que la Lliga serà el 3 d'octubre. Els xics aniran a Lleida, a Barcelona, a Catalunya, i les xiques rebran així al Molina de Segura de Múrcia. Però fins al 3 d'octubre no tindrem la Lliga oficial.
0: anirem cada setmana contant tot allò que li passa al voleibol a TV. Quique, moltes gràcies, bona vesprada.
1: Moltes gràcies i bueno, supercontents de col·laborar una temporada més en la cadena SER.
0: Sí, m'ho has ficat complicat, ha renovat a l'alça el contracte, però bé, no passa res.
1: Bueno. Gràcies.
0: Vinga, adeu.
1: Hasta luego.

0: escriure els poemes i callaràs...
1: Avui ens acostem a una exposició molt especial que arriba a Canals de la mà de l'Associació Cultural La Pebrella, una mostra dedicada a la figura i l'obra del gran poeta valencià Vicent Andrés Estellés, que ens convida a fer un recorregut per la seva trajectòria literària i, sobretot, per l'estima que ha anat rebent arreu del nostre territori. Per conèixer millor aquesta iniciativa, sabem com ha nascut i què podrem trobar, parlem amb Enrique Juan de l'Associació Cultural La Pebrella de Canals. Enric, què tal? Com estàs?
2: Hola, molt bona vesprada.
1: Bueno, què representa per a l'associació portar aquesta exposició dedicada a Vicent Andrés Estellés a Canals?
2: Bé, anem a veure. La veritat és que este, diguem, és el segon intent.
1: Ah, sí?
2: Sí, a veure, és que estava, la teníem prevista per el mes d'abril, no? O sigui, maig, però també unes pluges d'estes nostres no tan intenses que patim de vegades... Sí. Pues van fer impossible que portara, que vinguera el material, no? I per tant, l'hem tingut que fer ara, considerant que no són les dates, digueren, millors, no? Perquè la nostra idea era que pogueren passar, digueren, des diferents escoles i instituts de Canals també a veure-la. Però, clar, estàvem, diguem, pendents de la disponibilitat de l'exposició, perquè és una exposició itinerant, i després de la disponibilitat del lloc on col·locar-la, no? I, per tant, al final hem tingut que ser, pues, esta setmana, no? I ja està. I és un poquet el diguem, el motiu, no? De per...
1: Bueno, i que podem... Sí, bueno, continua, perdona. Sí.
2: No, digues, pregunta, més val que preguntes. Deixa riu massa.
1: Tranquil. No, res, que sí. Puguem trobar exactament en aquesta exposició. Quin recorregut sí, proposa el visitant?
2: Anem a veure. L'exposició és, com t'he comentat, una exposició itinerant, no? I aleshores és una iniciativa de FETINES, que és la Federació d'Institut d'Estudis del País Valencià, en la qual, pues, estem associades moltes entitats culturals, no? Arreu, tot arreu del País Valencià. I aleshores, aprofitant l'obra aquesta de Vicent Andrés Estellés, mural, no? del País Valencià, pues, han anat fent-se una espècie de panells, no? En els quals cada poble que volia, diguem, col·laborar a anar engrandint l'exposició, aportava, diguem, un material, no? I, en definitiva, cada plafó o diguem, o marc que està fet, té dos parts, una en la qual cada entitat dels poemes que va fer Vicent Andrés Estellés per a molts pobles, no?, del País Valencià, en concret, Canal, que era un llibre, no?, de poemes per ell, que va editar l'Ajuntament en 1987. I aleshores, per exemple, per a Canals, la Pebrella va elegir dos poemes, uno que parla de la foguera i l'altre que parla de l'oratori d'Esborja, no?, en la torreta. I aleshores, cada entitat, en aquesta primera part dels panells, ha triat del poemari de Vicent Andrés Estellés, pues, allò que referia més al poble o algunes, diguem, aspectes concrets, no? I després, en la part baix del mateix plafó, pues, va un poc representat el, diguem, què ha fet ixe poble en relació amb l'obra de Vicent Andrés Estellés, no? Aleshores, per exemple, a Canals, pues, tinguem un carrer que porta el seu nom. Després, l'any passat, crec que va ser que van col·locar una sèrie de taulells en unes poesies que tenia ell de llocs determinats puntuals de Canals. Aleshores, van posar uns taulells en aquest poema en aquests llocs, van fer una passejada, i després nosaltres tindrem el dia 11, el 11 de setembre, que fem el que diguem la Festa Estellés, que és un sopar, diguem, de baix braç, no?, per a tot el que vulgui acudir, amb actuació musical, lectura de poemes i, en fi, passar una nit estupenda.
1: I bueno,

0: que puguen haver arreu del País Valencià, no? Te ho diu perquè, a veure, per exemple, en la mostra tinguem, diguem, plafons de la Costera, la Vall d'Albaida, les Dos Riberes, l'Horto, inclús d'allí baix, en Guardamar del Segura, no? També n'hi ha un plafó, és a dir, inclús un de la província de Tarragona.
1: Sí, sí.
0: També va estar per allí Vicent Andrés Estrelles, no? Sí. I entonces lo que es trata es de anar formant, a veure, inclús en zones, diguem, castellanoparlants, com és de Enguera, no? És a dir, hi ha un panel des, diguem, el territori del Caroig, que es diuen, i d'aquesta manera, pues, és una manera d'estretar llaços, no?, entre les diferents associacions i mantindre un poc, pues, viva, no?, la memòria d'este poeta, diguem, tan nostre.
1: Pues, bueno, i realment, fins quan es pot visitar, horaris i etcètera?
0: Sí, anem a veure. En principi estarà hasta el divendres per la vesprà, és a dir, este divendres.
1: Ah, vale, no són molts dies, sí.
0: Sí, no,
1: claro,
0: el problema que teníem és que, ja el dic, estàvem limitats per la... perquè ara, després d'ací, de Canals, pues, l'exposició se'n va a un altre poble.
1: Ah, val, també... ho sabia.
0: Sí, és itinerant, no? Doncs els pobles que, o les associacions que ho demanen, pues, claro, al llarg de l'any es fa una programació per anar, diguem, portant als diferents llocs. I l'altra és que, a partir del dilluns, pues, la sala on està ara, diguem, estarà ocupada per una altra activitat, com la qual l'han de buidar.
1: Entenc.
0: No? Sí, entonces, a veure, l'exposició realment es pot visitar, diguem, de matí, que n'hi ha poca gent, en horari pensé que és entre les 10 i les 12, i després per la vesprà, que sí que estem... cada vesprà estarem un membre de la junta directiva de l'associació mirant un poc, no?, l'exposició, un poc de vigilància, no? El material és nostre i, per tant, hem de procurar que no s'estropee. Mm-hmm. I en aquest cas, doncs, l'horari és de 6 a 8 de la vesprada. No?
1: Mm-hmm. Val. Per què creus que... Bueno, per què creus no? Què esperes que s'emporti una persona que visiti l'exposició més enllà de conèixer un poquet l'obra d'Estelles?
0: Sí, pues, a veure, realment que veig que és una... diguem, este home, no? Este home pareix, dir-ho, es va recórrer quasi tot el País Valencià i només diguem, l'amor, no? Podríem dir que posa ell en cada poesia i que destila en cada una de les poblacions que visita, pues jo pensé que, sobretot a la gent que es pot veure reflexada, no?, el seu poble, en estos plafons, pues, endur-se un poc la idea d'este home, pues, ja el dic, en el tema de la poesia, pues, uh-huh, el que tinguem, no?
1: Uh-huh. Bueno, pues per anar acabant, Enrique, vaig a deixar-te el minut d'or que nosaltres dediquem a tots els oients que passen per ací, a tots els entrevistats, perquè que convides a tot el món a que disfrute de gaudisca de l'exposició fins al divendres.
0: Pues nada, animar-vos a tots els que esteu escoltant, que la puguin visitar. Ho diria, tampoc mos pot ocupar massa temps, és a dir, si uno pot dedicar-se...
1: Un ratet,
0: exactament, no? En algun panel més en concret ha llegit tot el que posa, però, bueno, per lo menos dona una visió de l'amplitud que té i la resposta que ha hagut al llarg del País Valencià, pues, respecte de Vicent Andrés Estelles. Ara, animar a la gent a que mos visite.
1: Pues Enrique Juan, de l'Associació Cultural La Pebrella de Canals, moltes gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé el reste de la setmana i les altres exposicions que estàs contant-me. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, una abraçada.
0: Adéu.

Doncs tanquem esta ventana de Xètiva, ja estem a meitat de setmana, i sembla que quan arriba el dimecres a aquestes hores, a les, que són quasi les 8 de la vesprada, comença a notar-se eixa oloreta al cap de setmana, eixa sensació de, va, que ja queda menys. És que l'altre dia ho parlava en un amic, de vegades vivim la setmana esperant que arribi el cap de setmana, arriba el dilluns i ja estem pensant en el divendres, passem els dimarts esperant arribar el dimecres, i quan arriba el dimecres, pues ja estem comptant els dies per a que arribi l'hora de descansar. Vam arribar a una conclusió que, de vegades, ens passem la vida esperant que arribi alguna cosa, per exemple, esperant el pròxim viatge, les vacances, aquella festa que t'és marcada en el calendari, el cap de setmana, l'estiu. I és que no sé vosaltres, però a mi l'estiu m'ha passat rapidíssim. I suposo que, com anava dient, és perquè l'he passat esperant a, no sé, a la fira, al cap de setmana, a aquell concert de la Fúmiga, bueno, a mil coses. I pot ser, jo crec que hauríem d'aprendre un poc més a disfrutar del que tenim davant, del que passa avui, del moment que estem vivint ara mateix. Perquè al final la vida també passa un dimecres qualsevol, com avui, a estes hores, mentre estàs escoltant la ràdio. I jo la veritat que és que disfrute molt d'estos moments amb vosaltres. Així que gràcies una vegada més per haver estat ahí, per haver-nos escoltat. Així que tanquem esta ventana de Xàtiva amb 31 graus i com cada dimecres ho fem amb la nostra cita habitual, la mirada lateral de Manu Xàfer amb paraules a recuperar. Que disfruteu molt del cap de setmana, que ja estem a meitat de camí. Adeu, fins demà!

Diu l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que la paraula civisme té a veure amb l'assumpció per part dels ciutadans de triar els seus representants, de respectar les normes de convivència i de contribuir al benestar de la comunitat, així com de fer-se responsable de mantenir, en lo possible, els elements públics. Darrerament, i d'una forma molt aclaparadora, servidor de vostès, que igual estic fent-me vell i burro, que solem dir, observa que anem deixant-nos caure per la pendent de l'incivisme més barroer i desagradable. Des dels grups de ciutadans que travessen els carrers per on les rota, a risc de la seva seguretat i la del despistat conductor, fins a les colles que prenen possessió dels bancs dels parcs, que per això estan, i que allí es deixen tota la manufactura de Yanquilàndia en forma de pots de refrescos i hamburgueses, i per això no estan els parcs. Passant per activitats més privades en forma de toalletes higièniques que en moments de tronada perden la seva privacitat per a mostrar-nos la cara més olorosament desagradable de les males costums humanes. Si parlem a més del que tira el fem al contenidor a l'hora que li rota, el que creu que el cantonet fos d'una plaça qualsevol és un vàter accessible per al seu alibi, del que aparca a segona fila o en espai de minusvàlids o directament en placa de prohibit, segur, estimat oient, que sap vostè del que li estic parlant, i vostè, igual que jo, en algun moment ha caigut per esta pendent que, si fos un comportament puntual, podria diluir-se, però que la seva continuïtat està generant que l'ambient als carrers passi per ser d'una tensió a vegades insuportable. Ah, i per cert, no sempre els ajuntaments són els culpables de tot el que ocorre i per tot el que els indignem. Ja seria hora que començarem a adjudicar-nos les responsabilitats en la seva justa medida i mirarem un poc cap a nosaltres mateixos. Redeu, quin començament de temporada!